0: Ei, ei, ei, ei, ei. Vaja, vaja, què tenim per aquí, tu? El Talk to You dels Anotar, que després d'unes quantes setmanes d'haver entrat a la nostra fórmula, s'ha convertit en el nou número 1 de Flash FM. Doneu-li la benvinguda al vostre nou number 1. Va, uns aplaudiments, indult. Molt bé, bravíssimo, bravíssimo. Uau, quina excitamenta. La gent contentíssima perquè aquesta cançó xulíssima, fantàstica de House, s'ha coronat com a número 1 de la nostra fórmula. This is Flash FM. I per això l'hem fet servir per començar nova hora. Què tal, com estem? Va, que passen uns minuts a les 6 del matí. Família, és diumenge. Esteu por ahí o què? Tornant de festa, encara de festa, anant al curro, currant, sigui on sigui. Sigui el que sigui que esteu fent, no patiu. El poder del ritme està amb vosaltres.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Us acompanyaré fins a les 8 del matí. Per tant, no patiu, que el ritme corre a cosa a costa nostra. Vale? De moment ens quedem amb Aïssa i RVFV. Aquest fantàstic muchacha.

Vinga, clar que sí, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. La versió original, que era del Henry Méndez amb el José de Rico, d'aquest Rayos de Sol, i aquest nou remix actualitzat 2026, que compta amb la participació del Juan Magán, del duet clàssic Chino i Nacho, i del Luc Ra, el de la Morocha. Així que només hi faltava sa mare, sa tia, i l'esperit sant. Amén. Gairebé les 6 i 20 del dematí. Escoltes Flash FM, escoltes el poder del ritme acompanyant-te ara que encara és ben d'hora. D'aquí no res, tindrem el Marshmallow al costat del Manuel Turizo. També la sessió número 0 del Bizarrap amb el Daddy Yankee. Primer anem cap al Maresme amb els Tiets. Mira que feliç, mira que contents que estan per aquí, xiulant i tot. Es diu Era això. Perduts.

Apropant-nos a les 7 del matí aquí a l'emissora del Ritme, a la Cabana, a Flash FM, on, si no, escoltaràs coses com aquesta, la versió remix del De Lejitos del Jay Wheeler, aquest cop incorporant les veus del Omar Kurtz, que és un tio que està on fire i que avui en dia li comprem qualsevol cosa que tregui, la veritat, eh? Jo crec que el tio trauria una cançó de reggaeton s'emplaçant els seus pets o els seus rots i també la posaríem aquí a Flash FM perquè ara mateix és dels tios més importants del panorama. Va, que per arribar a les 7 tindrem el Maluma i el BL. Però primer ens quedem amb el Quevedo, des de les Canàries, les seves estimades Canàries, eh? Ai, això és el Baifo, el chiquillo, el caprichoso, sonant a Flash.

0: Fixa't, eh? Hasta que tú y yo bailemos de esta punyetera disco. No nos saca nadie. Està convençut de la Lucho RK, que aquesta persona li agrada tant que la deixa sense aire, tu. This is Flash FM. Pues res, que algú li faci el boca a boca o que algú l'assisteixi, perquè encara patirem. Hem començat nova hora de ritme aquí a la Camana. Què tal, flasheros, flasheres? Com esteu? Passen uns minutets a les 7 del matí. Aquí estem, tu, un dia més, una hora més, com si no passés mai res. Aquí estem.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, aquest sóc jo. Va, que tindrem el Romeo Santos i el Prince Royce, també el JC Reyes amb el Loquita. Això serà d'aquí uns minuts, perquè primer comencem tranquil·lets, baixant una mica el ritme, amb la Elena Rose, amb el Manuel Turizo. Aquesta es diu La Semana. La Semana.

Epa, epa, epa, com el Xinxan, aquí, vinga. Són els Flash i Ice Cream i els 31 Fam col·laborant amb aquest tema fantàstic, xulíssim, excepcional. Fa uns mesos que el van publicar, inspirant-se en el Doraemon i, de fet, en els snacks preferits, aquells dolços que sempre demanava el gat còsmic, que deia, Nobita, porta'm uns dorayakis. Doncs aquí la teníeu, sonant el poder del ritme, passant ja d'un quart de vuit del matí. Com ho tenim, això? Bé, no? Sí? Vinga. Doncs millor que ho tindrem, perquè està preparat ja l'Ugel amb el seu Moving Tut de Sant o la Noel Doble A, que ens explica com funciona el seu manual. Tothom atent.

Sí, l'estiu de l'any passat va ser acaparat per la versió original de Màquina. Es deia Atlantis, de Netherworld. Aquest 2026 predomina la versió festivalera que en van fer el Dimitri Vegas i el Like Mike amb el Marlon Hofstadt. I també, citant els crèdits, Netherworld és el Màquina Time a Flash FM. Mare meva, i ara què fem després d'això, tu? Pues el que bonament podem, perquè ja sabeu que el que fa el que pot no està obligat a més. En la propera estoneta tindrem una mica de Mike Towers amb La Falda i també el Juan Magán i l'Omar Montes amb la nova versió del Ayer la Vi. Però primer seguim amb el rotllo electrònic. Què us sembla? Una mica de David Guetta i el seu Gone, Gone, Gone.

0: Mira, jo us confessaré una cosa a aquesta hora, que és que si la primera vegada que vaig escoltar l'àlbum del Baifo m'haguéssiu preguntat quina creia que seria la cançó que més èxit tindria de tot el disco, vaja, ni de conya us hagués dit La Graciosa amb l'Elvis Crespo. Però al final, la realitat és aquesta, que ha sigut el gran hit del disco i que s'ha convertit en un dels temes de l'estiu 2026. This is Flash FM. És la màgia de la música. De vegades no hi entén d'algoritmes ni de... Vaja, el que està clar és que el que no hi entén sóc jo. Va, que, família, jo m'aniré acomiadant. A les 8 en punt s'hi posa el Miquel González.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Efectivament, a partir de les 8, el Flash Running. Sessionaca amb el Miquel, que ja el tenim per aquí preparat. De moment, jo em vaig acomiadant de vosaltres amb la Shakira i el Burna Boy, el seu Die Die.

Flash FM. Són les 8. Espavila i prepara't per fer saltar les lleganyes. Estàs a punt d'experimentar una hora d'exercici amb molt de ritme. Comença! El Flash Running.

0: tens això?
1: Està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Cada dissabte de 8 a 9 del matí comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, l'entrenador personal del ritme de Flash FM. Flash FM. Són les 9.

0: en solitari, projectes en solitari, i ens porta temes doncs, com aquest, aquí a Fresh FM, a la que mana. Encantadíssims de tenir-lo per aquí.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Hem obert una nova hora carregada del poder del ritme, però abans ens hem d'anar amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurz amb el seu Telehitos Remix.

Tenim per aquí a Flash FM aquesta història d'amor tan i tan maca entre la Tini i l'Ulisses. Bueno, dues persones que s'estimen molt són els dos amantes. Per sort, són dos amantes, de veritat. Hi ha dues persones que s'estimen i no dues persones que s'estimen molt i no podran estar juntes perquè hi ha una parellada pel mig. No, no, no. Aquí només coses boniques. Clar que sí, aquí a la que mana, que per cert, parlant de coses boniques, tenim per aquí el Rels D, també ja preparadíssim. Flash FM. Ens ve a dir tu vas sin, tot i que encara jo no he esbrinat què és el que és sin. Sense què? Sense què, Rels B? Sense què anem? Pep.

0: 93.8.
1: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
7: Bebé, caí de malo.

Flash FM, esperem que no haguem invocat ara una tempesta aquí a Catalunya. Això, el tema xulíssim, un tema 2023 que seguim cantant aquí a La Que Mana, però esperem que no caigui cap diluvi, sisplau, de moment sembla que no, que aguanti el dia. De moment nosaltres ens anem cap a Canàries, que ens estan esperant el Quevedo i les Nueva Línia des del Baifo amb el seu golpito.

estar tranquil·lets, eh? Parant una miqueta, accelerant i pujant les pulsacions. Perquè ara mateix els que estan aquí són el Kid Voodoo i el JC Reyes per fer-nos ballar aquí a la Quemana, com sempre, que això és una discoteca amb el seu...

ritme. Let the rhythm hit 'em. Flash FM.

Doncs tenim per aquí la rutina de la setmana de dilluns a diumenge de la Elena Rose i el Manuel Turizo, que es fan molts petons, s'estimen molt i se'n van a la platja, i a la platja es continuen fent petons. Escolta, no és mal plan, eh? Podríem prendre nota, agafem paper i boli i veiem què fan aquests dos perillosos en el seu dia a dia, eh? Els deixarem per aquí, que se'n vagin a fer petonets, perquè nosaltres estem pendents d'una cosa, i és que l'Omar Kurz ens confirmi les dates de la seva gira per Espanya. Mentre esperem que us ho farem saber, com sempre, per a la nostra web i flashfm.cat, les nostres xarxes socials, toca escoltar la seva novetat, i és que s'ha juntat amb el Claren per portar-nos a Flash FM, al seu Ojos Brujos. Hey, yeah, yeah.

2020, fa 6 anys que el Jay Wheeler i el Mike Towers, el puertorriqueny, es van ajuntar i ens van portar la curiositat, aquest tema que es cantava a les discoteques a les 3 del matí, sense parar. Escolta, tant de bo, aquells moments els poguéssim recordar, poguéssim tornar a aquells moments i aturar el temps i viure-ho allà per sempre. Per això tenim per aquí el Dani Sixit i Alice Kid, que ens ho recorden a Flash FM.

0: sabrosa. Flash FM. Són les 10. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: la setmana vinent. De moment, però, tindrem Talk to You per estona. Quin tamarro, per favor, portar-lo aquí a Flash FM. I també això vol dir que hem obert una nova hora, eh?
1: En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Són les 10, seguim una estoneta més i ara crec que és el moment per celebrar-ho, ja que tenim un nou número, d'anar-nos de viatge.
2: Nueva York!
0: Efectivament, tenim per aquí el Bad Bunny, el nostre estimadíssim conillet dolent, que des del seu debut tirar més fotos té moltíssimes ganes d'anar-se cap als Estats Units. Així que, escolta, agafem aquí a la que mana i ens anem de viatge amb ell cap a Nueva York. Clar que sí!

discotequera i va poner-lo de moda. Ens igual la Lola Índigo i l'Anna Mena, que feia temps que esperàvem ja una col·laboració d'aquestes dues. I escolta, quin regal que ens han fet portant-nos el Patí Toa a Flash FM. Escolta, tot i així portava 3 setmanes sent el número 1 de la llista aquí a Flash FM. El Xoc Zuyu l'ha desterrat, però aquí la seguim posant perquè clar que sí, quina cançó. Nosaltres encantades de posar-la aquí a Flash FM i que segueixin sonant, eh? Flash FM. Tot i això tenim ara aquí el Ryan Castro, Capo i Gangsta amb una de les cançons de l'estiu del 2025 que va sonar molt a Flash FM, és La Villa. Yeah.

0: 93.8.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
7: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
8: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
9: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
8: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
9: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
10: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

el nostre estimadíssim Hugel, més conegut com l'home que sempre ens fa les cançons de l'estiu, aquest any no ha sigut menys, ja ens ha portat una de les més sonades aquí a Flash FM i, sens dubte, una de les cançons de l'estiu. Estem parlant... Efectivament, el Moving to the Sun, seguirem ballant, eh? Clar que sí, mentre ens plantegem una cosa, i és que quina serà la propera Bizarrap Music Session? Flash! Sorgeixen diversos noms, eh? Però escolta, mentre ens ho plantegem, perquè el Bizarrap juga al misteri. Aquí tenim la del Daddy Yankee, eh? Les número 0.

Cano el 2024 va fer-nos posar les Nike o les sabates que portéssim en aquell moment per ballar. Aquest tema ho va patar per tot arreu, també aquí a Flash FM. És el Se pone las Nike, tot i que encara aquí amb Nike no anem, a Flash FM, ja aviso. Doncs escolta, un altre tema que ho va patar moltíssim va ser el Pepas el 2021 amb el Farruko, i aquest 2026 ha volgut tornar a fer el mateix i portar-nos un gran tema. I per això s'ha juntat amb la Gracie i l'Steve Aoki. I tots tres ens porten el Yapaque. Ja,

A l'RVFV i al Rels B ens portava l'època del Rels B, on teníem temes com aquest del 2022. És el Miluz, típica cançó d'estiu, d'aquelles per recordar una nit tranquil·líssimament d'agost. I com estem parlant de cançons a l'estiu, quina millor forma de tornar aquests records que ens ha portat el 2026 de la mà d'Estiu 22 i el Henry Méndez, com si estiguéssim un xiringuito, exactament, ells els porten al xiringo, a Flash FM.

Estás de lejitos, tienes otro gato y no me has escrito ni va a pasar el rato. Això ens diuen el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que suposadament tenen el cor trencat, estan molt tristos. Tot i que sempre ho dic, no sé jo si me n'enrafiaria molt d'aquests dos perillosos i dels mals d'amors que tinguin, així que els deixem de lejitos, que se'n vagin, clar que sí. Tot i així, penso que al final els hauríem de fer un toc d'atenció perquè s'han anat tan lluny que per això ha vingut el Bad Bunny a donar-los un toc d'atenció. I venen a dir-los alguna cosa com quan tu estàs parant amb una persona i estan mirant per la finestra i tu els hi dius, eo, doncs això

La Lola Índigo i el Manuel Turizo porten dient des del 2024 que volen fer mil coses. No sé si encara a dia d'avui les hauran fet o no. Mentre esperem, tindrem per aquí el Pitbull, amb un clàssic del 2012, un d'aquells que tothom se sap que es canta a les festes majors, però abans... Anem a pujar les pulsacions amb el nostre estimadíssim Hugel.

0: Me tienes sin aire, ens diu el Lucho RK, que tema tan i tan en maco. Sonen aquí a Flash FM per començar una nova hora. This is Flash FM. Efectivament, són les 11 del matí d'aquest diumenge i tenim nou megacrack, eh? Perquè s'ha començat hora, vol dir que és important, s'ha estrenat. Des de l'aire, Lucho RK, normal que li falti l'aire. Està de celebració i ha desterrat també a una molt important.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Doncs aquí amb Mireia Molina al mando, efectivament, la que ha desterrat és aquesta, el Baby Wow de la Karol G, la Judeline i el Rusoski, aquest trio a Flash FM. Terapia.

Henry Méndez, José de Rico i Juan Magán s'ajunten aquest 2026 per portar-nos aquesta nova versió d'un clàssic, els Rayos de Sol. Nosaltres aquí encantats de recordar-lo, eh? Sempre va bé recordar les cançons de l'estiu, aquelles que ens marquen i que ens posen sobretot feliços. I com estem parlant de la felicitat, tenim per aquí el puertorriqueny, el Mike Towers, que ve a parlar-nos també d'això, eh? Justament. Ens porta el seu nou tema, el Carita Feliz, a la que mana.

0: 93.8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

França s'alia amb nosaltres, amb el Sulking i el RVFV per buscar-li un bon Casanova a la Lola Índigo. Ja ha descrit en aquesta cançó perfectament com vol que sigui el seu home, el seu Casanova. Tot i que a dia d'avui, 3 anys més tard, sembla que per fi l'ha trobat. Nosaltres encantats, eh? Mentre deixem a la Lola Índigo que se'n vagi per allà cap a França a fer de les seves amb el seu Casanova, nosaltres ens anem cap a Canàries, eh? Perquè ens estan esperant el Quevedo i la nova línia, ara a les 4.

Ens queda claríssim que Bedo, que no te'n vas de les teves terres ni borratxo, que vols passar ja la resta de la teva vida, i t'entenem perfectament, perquè que fas FM, que és una festa, tampoc ens hi volem moure mai, eh? O sigui que si tu vols quedar-te a les Canàries, queda-t'hi allà, que si està molt bé. Nosaltres, com és una festa i tenim el poder del ritme, seguirem ara ballant, parrejant, fins al terra, concretament amb la IEM, que ens diu Tevi Perriando.

comerte todos los lunes, besarte todos los martes i tots els dies de la setmana, estimant-se molt i fent-se petonets. L'Helena Rous i el Manuel Turizo, aquesta és la rutina que es porten aquests dos, no sé, potser, mira, hauríem de prendre nota, d'aquests dos, que es veu que s'estimen moltíssim i s'ho passen molt i molt bé durant la setmana. Tot i que té de dir, escolta, jo crec que ja, com és diumenge, demà comencem dilluns, doncs podem agafar idees, agafarem idees. Ara amb l'RU, BFV i la Isa, que ens porten una de les cançons d'aquest estiu del 2026, Ells van dir abans que sortís que seria un èxit i efectivament ho és. Efectivament, el muchacha, cha, cha, cha, cha, bonita de cara, de cuerpo, de culo i muchacha, te quiero, aquí a Fresh FM.

Quin quartet amb el Dura Remix del 2018. Per favor, quin senyor tema aquí a La Camana, a Flash FM. I ha arribat el moment, de seguir una mateixa en la mateixa sintonia, però ara marxant cap a França, que tenim per aquí el Move de J.O., amb el ritme així una miqueta urbano del carrer dels Xungos, del Pile, Pile, Pile.

0: 54 Ultra, que s'han juntat aquest estiu i ens han portat el Talk to You a Flash FM, una de les cançons que més ha sonat aquí a la Quemana i amb Raus. I és que no podem parar de ballar ja de bon matí, mare meva. This is Flash FM. Hem obert una nova hora, eh? També són ja les 12 del matí de la tarda, digue-li com vulguis, i també això vol dir que si hem començat amb el Talk to You i hem obert una nova hora, que tenim un nou número 1 aquesta setmana, efectivament aquesta és Se destierra el patito A. Flash,
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina, alemando, eh? Seguim aquí amb el poder del ritme una estoneta més enrere amb el Google, però hem d'anar cap al Mora i al Cetangana, que diuen que necessiten droga, eh? A veure què ens expliquen.

juliol, tot agost i el que queda temporada, que aquí ens encanta tenir el rei de l'electrònica, el Juguel, aquí a la que mana. Però escoltarà, és moment de l'Omar Curs, eh? Que no se'ns barallin, que no se'ns barallin, que ell el que vol és que ens anem cap a la platja a la que ell s'imagina, a la platja tropical on ens canta el

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
4: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
5: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
4: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Som This is Flash FM. Flash.

a discotequear i per poner-lo de moda, la cançó d'Esterrada, del número 1 d'aquesta setmana a Flash FM. Tot i així la recordem. L'Anna Mena i la Lola Índigo, Tu eres pa mi i jo, petitó, sempre estareu de nosaltres. És el petitó a Flash FM. Flash FM. Quin duo, quines dues reines que s'han juntat aquí. I ara falta l'altre, el savi, el Manuel Turizo, que està per aquí també. Ve a parlar d'amor, ve a donar-nos un consell i a dir-nos que per un pendejo no sé llora, així que preneu nota, vinga, va.

0: després del Chanelazo, el fantàstic espectacle que ens va donar la Chanel en directe a Eurovision, va juntar-se amb la Bran Mateo i ens van portar aquest clavaito, o sigui, ese clavaito tan clavaito que duele, el 2023, aquí a Flash FM. I escolta, mira, són els pitos, són les 12:30, això vol dir que toca anar-nos cap a França, eh?
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name!
0: Say my name, el name és el Mové de J.O., que ens porta el seu malet.

aquí del 2019, aquí con calma, a Flash FM, recordant aquests temes que ens encanten. Escolta, clar que sí. Nosaltres tenim per aquí ara mateix el Devet i el Sergi Domènech, que venen a posar-nos a ballar, a revolucionar una miqueta les pulsacions, com Déu mana. Els tenim per aquí, que venen a dir-nos una cosa com que molt malament, així que aneu pensant, que és el que heu fet de dolent en aquest diumenge aquí a Flash FM. Seguim una estoneta més. Vinga, va.

0: són les de Nueva Línia i les Buenas Vibras, també que ens porten aquestes d'aquí ara, per cert, que es diuen les 4 amb el Quevedo. Ens sorprenen amb el Golpito a Flash FM. Nosaltres encantadíssims de tenir-los per aquí, de posar-nos a cantar. Quina cançó tan maca, que ens portaven a l'abril des que va sortir el Vai, pues una oda a les terres del Quevedo. Clar que sí, els hi fa un homenatge i ens sembla perfecte. Ha estat sonant tot l'estiu, Flash FM. Com aquesta, parlant d'estiu, tenim perquè el Juan Magán i l'Omar Montes i la nova versió del del Bailando por ahí ara surt a l'Ayer la vi. No s'han trencat molt les banyes, eh?
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: que necessita un rei, però que necessita també una reina. Ella ho és, clar que sí. Si és que tenim una artista, vamos, de cap a peus. Ens encanta tenir-la a Flash FM. Bueno, ha arribat el moment de presentar una altra reina, eh? Tenim per aquí a la Tini. Ara amb l'Ulises Bueno parlant d'amor. Flash! Va de relacions, això. Ara de dos amantes, dues persones que s'estimen moltíssim i que estan fent tot el possible per estar juntes, com ha de ser, clar que sí. Aquí a Flash FM donem suport a aquestes coses.
1: Esto dice así.

0: nova hora, eh? La de la una, i que ens diu que li falta l'aire. Escolta, què li passa? This is Flash FM. Doncs què li passa? El que li passa és que és el megacrack d'aquesta setmana. Aquí a la que mana ho vam saber així, el calibre 45 ahir amb l'Edgar Manchado, així que normal que li falti l'aire perquè l'haurà de cantar unes quantes vegades, eh? Aquesta setmana, el seu aire.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Tenim per aquí a l'Omar Kurz i el Jay Wheeler ja llestos amb el seu De Lejitos Remix aquí a Flash FM, va.

sigueu més de cafè o de ron, o de cafè amb ron, les dues juntes tenim aquí al Plaça FM aquesta versió del cafè con ron del Bad Bunny, però del Francesc Clan, per posar-nos a ballar, portis a sobre un cafè, un

fueron les dues juntes o cap d'elles. Aquí a la Quemana no portem res, eh? Sí, com si hem d'anar fent boca, eh? Que és hora de dinar. Així que donin per aquí el Sabadellencs, el Flashy Ice Cream i el 31 Fan, que ens han convidat a anar-nos a dinar o bé a Sabadell o bé al Japó. Però bueno, que tenim un dinar més, eh? Ara aquí a Flash FM. Ens conviden a menjar dorayakis.

0: 8.
1: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la vila medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
6: La música que t'agrada sona...
7: Flash!
6: Flash FM!

FM, Mora i de la Rose, un gran tema, que sona aquí a la que mana i que hem de separar del meme, sobretot, important, Soc la primera que reconec com costa moltíssim no pensar en l'Iba i Llanos i la que valia la de la Rose de la velada de l'any, però escolta, gran tema igualment, Vinga, va, seguim una estoneta més aquí a Flash FM, ara amb un trio que funciona molt i molt bé. Són la Karol G, la Jude Line i el Rusowski, que s'ajunten i ens porten al topo mundial. És el Baby Wow. Hey.

Continua sonant a Flash FM perquè és una d'aquelles que no passa de moda i que va ser, sens dubte, una de les candidates a ser la cançó de l'estiu del 2025. Aquí a Flash FM, com sempre, movent el cul al ritme de Le Mini Mini. I vinga, va, anem a veure una cosa. O com diuen l'Anuel Doblà i el Roa, diuen ells, vamos a Bell, sense S i sense R, eh? Vamos a Bell, què ens diuen?

Han insistit al Quevedo i a l'Elvis Crespo en que a la Graciosa la vida és més sabrosa i que hem d'anar allà i que no sé què, que no sé quantos, al final ens compensaran, no? Perquè ja ens han dit que allà ens esperen. Qui no sàpiga, quina cançó és aquesta, a dia d'avui, com que no ha sonat gens ni mica, ni per Flash FM ni per tot arreu, és la Graciosa, d'aquests dos perillosos. Vinga, va, nosaltres els deixem de banda que se'n vagin a la Graciosa perquè tenim per aquí el Bele, el Westcol i Lobby on the Drums. Flash! És el seu La Plena...

escolta, mare meva, que bé, eh? En retindrem per aquí la Lola Índigo i el Quevedo parlant de El Tonto, també, un tema del 2023. Abans, però, cal recordar una de les cançons de l'estiu de l'any passat, de la mà dels Figaflauas, és a la fresca Remix.

0: del migdia, hora de dinar, hora d'anar fent boca en temes com aquest, a Flash FM, el Talk to You, són aquí a La Que Mana, This is Flash FM. Clar que sí, escolta, són els pitos, són les dues, i nosaltres tenim aquí el Talk to You número 1 d'aquesta setmana a Flash FM, tal com ho vam saber ahir, al calibre 45, per tant, li diem adeu al petitó, Tot i que continua sonant, no us espereu d'ella tan ràpid.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Tenim per aquí el Cano i el Justin Quiles, que volen desconnectar una miqueta, que és el que hem de fer, volen oblidar-se de tot.

0: Rellegan al Golpito, quina cançó tan i tan maca que ens arriba des de Canàries, concretament des del Baifo.
1: Vale.
0: Són el que ve de les Nueva Línia, bueno, que de fet les Nueva Línia ara són les 4, les que canten les Nueva Línia són unes altres, aquestes són les 4, però les Nueva Línia segueixen existint. Escolta, deixa-ho estar, sigui com sigui, que els hi vagi molt i molt bé, gràcies per tant aquest àlbum que ens arribava a l'abril, eh? Aquí a La Que Mana, i nosaltres seguim amb El Poder del Ritme, ara amb la Shakira. Una altra, que no falla ni una, en aquest cas ens porta la cançó del Mundial d'aquest any, és el Dai Dai.

0: 93.8.
1: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
2: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
6: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
7: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
6: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder, 93.8 FM.

tenim per aquí el Hugel Lugel, digueu-li com vulgueu, portant-nos una de les cançons d'aquest estiu del 2026. És així com sona, tal qual. Efectivament, el Moving to the Sun, quins moments que ens ha portat. Tenim per aquí a la Quemana, que això és una festa, és una discoteca. No parem mai de ballar. Ara amb dos perillosos que arriben per aquí a Flash FM, l'Ozuna i l'Omar Kurz. A la Marc Curs fa de tot, mentre que no sigui treure les seves dates per a girar per Espanya, però...

Que pecau, eh? Són el Manuel Turizo i el Capo. Aquesta dupla sonant aquí a Flash FM, clar que sí. Mai va malament tenir una batxateta per aquí, posar-nos a ballar, relaxar-nos una miqueta, però no del tot, eh? Perquè ja tenim per aquí el Farruko, la Gracie i l'Steve Aoki. Un trio que s'han juntat al 2026 després de que el 2021 hi hagués un fenomen. Només dir això. Va ser un fenomen perquè va sorgir el Pepas i aquest any el Farruko ha dit, escolta, jo vull tornar-ho a fer. Aleshores s'han juntat aquests tres i ens han portat el Yapaque aquí a Flash FM.

6 anyets, que el Bad Bunny ens sorprenia amb el seu Yo Perreo Sola, una cançó que fins i tot a dia d'avui ens fa empoderar-nos i posar-nos a parrejar. Tenim per aquí ara els tallets, des del Maresme. Els catalans volen parlar de la felicitat i és que diuen que han trobat la recepta ideal. Han trobat allò que buscaven per ser feliços. A veure què ens expliquen ells, que agafem nota. Ens ho expliquen, ens diuen que era això.

que tú eres pa' mí y yo pa' ti, toa, pa' discotequear y pa' ponerlo de moda. Ens igual la Lola Índigo i Lana Mena, poesia pura i dura, de les que ja no queden en aquest 2026. Quin tema, per favor, quin regal, que ens han fet aquestes dues reines que parlaven, de fer una col·laboració. Finalment l'han fet, ens han portat aquest tema, un tema d'aquells que recordarem el novembre amb molta nostàlgia perquè seguirà sonant per tot arreu, clar que sí. Hem deixat la llista molt alta, i tenim ara mateix l'ambient que està que crema aquí a Flash FM, així que ens posem una miqueta de Fire, Fire, a ballar, va, clar que sí. Fire.

0: família i la Tini. Sembla mentida que faci 3 anys aquest tema, eh? L'original. This is Flash FM. Ens apropem a les 3 de la tarda d'aquest diumenge. Jo, per tant, em toca acomiadar-me, eh? Que estava per aquí l'Armand Maravall cantant i ballant amb mi, i això vol dir que es posa ell al mando d'aquest vaixell, portant, com sempre, el poder del ritme aquí a la que mana. Res, el cap de setmana vinent ens escoltem, eh? Ha estat un plaer, com sempre. Us quedeu amb l'Armand i amb els Rajos de Sol Remix. Adeu!
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.

0: A l'edició d'ahir del Calibre 45 va tornar a ser coronada com a mega crack de la setmana aquest Aire. La cançó nova que ha tret Lucho RK, que està acumulant molta fama i que, per tant, doncs, l'hem fet servir per començar nova hora aquí al Poder del Ritme. This is Flash FM. This is Flash FM, la Mireia Molina, que ja va plegant, i jo, que sóc el Maravalle, us acompanyaré fins a les 9 del vespre posant-vos lo bo i millor del nostre ritme. Per tant, en total, si són les 3, fins a les 9, me llevo una, me multiplica... 6 horaques de ritme per endavant. Clar que sí, poseu-vos còmodes, vamos allà.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que d'aquí no res tindrem el Delejitos Remix. També tindrem més artistes típics d'aquí, del Poder del Ritme, de Flash FM, com per exemple el Sopa de Cabra, amb la Su i el Món DJ, o també el Capaz Merengatón de l'Ale i el Yorgaki. Abans, Mike Towers amb Luna Namás. Som-hi!

Aquest parell no se'ls hi passa el disgust. Mare meva, com estan, eh? Són el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz amb aquesta versió remix més llarga, més intensa encara, del De Lejitos. Sens dubte, un dels temes d'aquest estiu 2026. L'hem posat aquesta hora aquí al Poder del Ritme i el que fa falta ara és animar-vos. Per tant, que no parli la festa, va. Tenim per aquí ja Alei Yorgaki, just abans del Sopa de Cabra. Tenim aquest parell que segurament, doncs, amb la seva cançó més coneguda, una mica One Hit Wonders de moment, aquests tios. És el Capaz, Merenguetón, sona aquí, sona al Poder del Ritme.

0: 93.8.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

En aquesta cançoneta s'ajunten la veu de l'experiència, la de l'Elvis Crespo, amb la de la joventut, una mica, eh? Amb el Quevedo, que de fet, tot i ser tan jove, doncs ja porta 3 àlbums d'estudi i encara li queda molt de recorregut per endavant, eh? Què dèieu, l'Elvis? Molt bé, maco, vinga. Deixem enrere ja la Graciosa, agafem el vaixell per anar cap a França amb Llugel, el nostre col·lega. Flash! Ell és l'especialista del Latin House, el rei del gènere a tot el món. Aquest estiu ho ha patat amb 2 temes. Un d'ells, aquest, Jamaican Bam Bam.

Va, impossible no ballar-la aquesta, eh? Amb les influències brasileires, una mica de baile funk, cortesia de la Ludmila. Un tema de la Emilia Verdes, l'Argentina. Es diu nocb.mp3. L'escoltes aquí, el poder del ritme, per animar-te aquesta tarda de diumenge. Vamos a darle, va. D'aquí no res, tornem cap a Argentina amb la Tini i la Maria Becerra, però abans ja veuràs tu. Flash. Passem per Nova York, directament des de Puerto Rico, que al final també no deixa de ser un territori estatunidenc, no? Per tant, canviem d'estat, tot i que, bueno, tenen les seves pròpies coses. Moltes coses passant a Puerto Rico, i normal que el Bad Bunny es queixi i la reivindiqui. És el Bad Bo, sonant a Flash.

Arribant pràcticament a 3:15 de la tarda d'aquest diumenge, era moment per baixar una mica de revolucions amb l'Helena Rous i el Manuel Turizo aquí a la Camana. Aquesta es deia La Semana. Moment ara de triar una cançó que opta al Latin Grammy per millor cançó de reggaeton d'aquest any passat. La Batllal! Al costat del Chencho Corleone. Aquesta es diu Choque. Choque.

Sempre que afegim una cançó nova aquí a la fórmula del ritme és perquè ha passat els filtres del nostre comitè d'experts, el comitè d'experts en ritme. Un dia, si voleu, us en parlem en profunditat sobre això. Doncs li van donar llum verda, li van donar el vistiplau a aquest Ojos Brujos del Clarent al costat de l'Omar Kurz perquè soni aquí a Flash FM. Here we go, i a més l'hem fet servir per apropar-nos ja cap a les 4 de la tarda i arribarem amb un altre tamarro, va. Sona així, des del Baifo, el disc del Quevedo reivindicant la seva terra, les Canàries. Puja el volum, l'escoltes a Flash.

0: La tarda d'ahir, aquesta cançó es va coronar com a nou número 1 de Flash FM, nou número 1 del calibre 45. Es tracta del Talk to You dels Another, que ha anat pujant i pujant durant diverses setmanes per la llista, fins que finalment ha arribat al capdamunt. Enhorabona, aquests nanos! This is Flash FM. Uns productors de 10, que és un autèntic luxe tenir-los al cap de dalt de tot de la nostra llista. Hem començat amb el Talk to You, nova hora de ritme aquí a la Camana. És diumenge 27 de setembre, passen uns minutets de les 4. Com ho tenim, això, família? Ho tenim bé? Sí? Doncs vinga, va.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo em quedo més tranquil, llavors. Va, que tenim preparada la Shakira amb les Lobas. Aquesta es diu Soltera. Sí,

Estàs escoltant Flash FM, eh? No a una leyenda que no va volver a nacer. Aquest és l'Arcàngel. De les últimes cançons que hem tingut aquí al Poder del Ritme, no sé ni amb quina quedar-me de lo bones que són totes, tu. Teníem El Conjuntito del Bove amb l'Omar Montes, també aquesta col·laboració que ho està rebentant arreu del món, el Baby Wow de la Karol G, amb la Judeline i el Rosowski, i s'han passat per aquí també el Bad Bunny i l'Arcàngel per fer aquest La Jumpa. Boníssima. Aquesta hora de la tarda, què toca, família? Doncs baixar una mica revolucions, perquè no podem estar tota l'estona a dalt de tot, sincerament, tu. Però no patiu, que per això tenim a l'Omar Kurtz, el Ozy, des de Puerto Rico, un tio que està absolutament on fire. Aquesta es diu Coco. Coco.

0: 8. 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
4: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

A mi quan em pregunten si sóc més de platja o de muntanya, dic que sóc més de Flash FM, la veritat. És la meva resposta, serveix per absolutament tot. Sonava el Moving to the Sun. Aquí el poder del ritme, obra de l'Ugel, per animar-te una miqueta. I si no ho hem aconseguit, aquesta següent, segur que sí. Perquè està preparat ja el Mike Towers amb la seva nova cançó. Sona a Flash, Carita Feliz.

0: Maladie, maladie. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. On était là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. T'étais là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie.
1: Aquest estiu, aquí a Flash FM, hem fet com si fos un intensiu de francès, gràcies al nostre professor particular, el Mauvais Jo, el noiet dolentot, amb aquesta cançó tan xula que es diu Malaltí, que ja t'hem explicat mil vegades que es diu malaltia, vol dir malaltia, eh? Ma baby se la plovel, la meva noia és la més maca, ens explicava aquest tio. Una cosa semblant a la que ens explica l'Aiem, cantant de reggaeton català des de Sitges i per tot el món. Aquesta novetat només l'escoltes aquí a Flash. Es diu Te vi perriando. Puja el volum, va.

Aquell 2023, ell va ser un dels noms més calents de tota la indústria, des de Granada al Psycho. Amb aquest èxit que es deia Supernova, te l'hem recuperat avui aquí al poder del ritme Flash FM, clar que sí. I te l'hem posat més que res per arribar pràcticament ja cap a les 4, no, cap a les 4, no, cap a les 5 de la tarda. Que ràpid passa el temps, tu! Normal amb el nostre ritme. D'aquí no res, el Bad Bunny amb el seu EO o la Karol G amb el Provenza. Primer comptem per aquí amb el JC Reyes. Aquesta una mica més tranquil·leta del que ens té habituats. Es diu L'Orquita, l'escoltes a la Camana.

0: Et fa mandra matinar?
1: Recupera els millors moments del Flash Matí a flashfm.cat o a la nostra.
2: Flash FM!
1: A l'hora que vulguis i des d'on vulguis.
3: O apuges tu el volum o la pugem nosaltres.
1: Flash FM. Són les 5.

0: repetint en aquesta posició d'autèntic luxe dins de la nostra llista, dins de la nostra emissora. És el mega crack de la setmana, un cop més. Es diu Aire, el firma el Lucho RK. This is Flash FM. Que per si no el coneixes és un dels tios més prometedors de tota l'escena urbana canària. Vinga, va, que amb ell hem començat nova hora, la tercera que passarem junts de les 6 que tenim total en total aquesta tarda de diumenge, tu i jo aquí a la Camana.
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí senyor, com deia la cançó aquella, tu i jo a la fiesta, tu i jo o toda la noche, en aquest cas toda la tarde. Amb cançons com aquesta, a Issa, al costat de RVFV. Puja el volum, es diu Muchacha. Cha.

Aquesta és la veu del Jay Wheeler, un tio al qual li havien perdut la pista durant força temps, bastants anys, la veritat, fins que ha tret aquest nou àlbum que està plegat de temes xulos, entre els quals aquest de Lejitos, que a més va rebre el remix, on també hi trobem a l'Omar Kurz. Fantàstic, tu. Una mica tristos acaben aquest parell, per tant anem a pujar això amb el Floyd Menor ja preparat per aquí. Flash. Al costat del Chris MJ, el xilè, per fer aquest tema que ja et coneixes. Es diu Gata Only, sona a Flash.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
7: Siempre ando crazy, loco, me fascina. Te lo traigo nuevo, es pura adrenalina. Enciende el modo crazy que tú vienes, que tú vienes.

No és cap instrument, tampoc és cap veu, però sí que és un dels elements més característics d'aquesta cançó, de la Graciosa del Quevedo i l'Elvis Crespo. És aquesta remor de les onades que espero que hagin gravat també doncs, a la platja de la Graciosa, ja que estaven, suposo. Sonaven per aquí a Flash FM, va, que anem de hit en hit. Per tant, és moment d'escoltar un dels altres èxits d'aquest estiu, la Shakira i el Burna Boy.

Aquesta és la banda sonora de Los Niños del Coro, aquella mítica pel·lícula de l'orfenat francès on els nens s'apuntaven al cor. Ara bé, aquesta cançó no la trobaràs a la pel·lícula perquè és la versió techno que va fer el DJ alemany Bennett. L'escoltes aquí a Flash FM just abans de passar-nos per les Balears amb Rollsby. És mallorquí amb el seu gran hit. És Tu Bessin, sonant a Flash. Be, be, be.

No me puedo contener és el NICK, Nicky, Nicky, Nicky Jam, des de l'any 2014, amb una lletra facilota i una base de reggaeton totalment ballable. Aquest Travessures, hola, bebé! Te l'hem posat aquí al poder del ritme per si trobaves a faltar alguna cosa una mica més clàssica del reggaeton. Moment de tornar ja a algo més actual. Amb el Daddy Yankee, un tio, un veterà de l'escena, però que l'any passat va fer això. Va col·laborar amb el Bizarrap per fer la sessió número 0. No!

Són el Yatra i la Batgirl. La Batgirl i el Yatra, digue'ls-hi com vulguis. Aquesta els hi va quedar absolutament collonuda. M'encanta sempre que la posem aquí a Flash, perquè penso que us anima un reggaeton d'alta intensitat, d'aquests rapidots que et fan venir ganes de ballar-ho i de fer una mica de perreo fins a baix, tu. Ens apropa a les 6 de la tarda, aquí al Poder del Ritme. Moment de posar-nos nostàlgic amb Dani Sixx i It's Kid. I aquesta cançó meravellosa que es diu Que s'aturi el temps.

0: Aquest parell d'holandesos, els Anotter, porten anys i anys produint música house, produint música electrònica, però l'èxit aquí a la Camana no els hi ha arribat fins ara, amb aquesta que es diu Talk to You, que de fet, és el nou número 1 del nostre Calibre 45. Per tant, enhorabona, xatos, ja n'esperem més. This is Flash FM. Perquè realment sona deliciós aquest Talk to You amb el qual hem començat nova hora, la quarta que passarem junts d'un total de 6. Per tant, ja portem més de la meitat de la feina feta en aquesta tarda de diumenge. Com m'agrada sentir això, família. Vinga, va, som-hi, tu.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, Quevedo amb el Columbia abans, Omar Montes i Juan Magán amb la nova versió del Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Una cançó amb una lletra històrica, eh? Lapidària. Le dicen la rompe corazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo. Se acostumbró a que la perdonen. Sonant Daddy Yankee i Ozuna aquí a la Camana. Per animar el cotarro, just abans de comptar amb un altre geni, un altre gran de la indústria, va. Flash. Parlo d'aquí, si no, del Bad Bunny, amb aquesta, el baile inolvidable.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: El nostre so és únic.

0: camí de quarts de set de la tarda. A aquesta hora molta gent a la carretera, molta gent tornant cap a casa ja, mentre escolten La Cabana, mentre escolten El Poder del Ritme, en aquest cas l'Ugel i la Ultra Netea amb el Moving to the Sun. Va, ens quedem per aquí ara, amb els Flash i Ice Cream i els 31 Fam, samplejant la melodia del Doraemon, tu.
1: Flash.
0: Units per fer això que es diu Dorayakis. Amb les

Sal de tu balcón és el Café con Ron, la cançó del Cigaló del Bad Bunny, versionada amb aquesta versió Latin House pel DJ Francesc Clan. Te l'hem posat a aquesta hora de la tarda just abans de... Compte, un moment gros, perquè tenim per aquí una novetat de dos artistes que col·laboren. En aquest cas, un tio que debuta a Flash FM amb un veterà de la nostra emissora. Es tracta de dos porto-riquenys. Són així. És Roa, un cantant que va guanyant notorietat al costat de l'Anuel AA. Cançó nova que han tret es diu Vamos a Bel. L'escoltes a Flash.

És l'intercanvi més famós de la música catalana aquests últims anys. Jo et canvio un coti i tu me'n tornes un altre. Estan de safareig aquí els Tiets amb el coti per coti. Te l'hem posat aquesta hora perquè venia de gust una mica de festa, evidentment amb la versió més canyera, eh? El remix xolo que tenim per aquí, Bar Flash. Va, que arribarem al punt de les 7 de la tarda. Ho farem amb el Farruko i l'Steve Aoki i el seu Yapaqué. També preparats ja el J Balvin i el Bad Bunny des del seu disco Oasis. Abans, però, passem per França amb el Movejo, el noiet dolentot. Aquest estiu és seu, també, allà a França, eh? Déu-n'hi-do com hi va aquesta. Es diu Pile, l'escoltes a Flash.

0: hasta que tú y yo bailemos de esta disco no nos saca nadie. És el que ens explica el Lucho RK amb aquesta cançó que es diu Aire. This is Flash FM. I que, de fet, l'hem utilitzat per començar nova hora de ritme aquí a la Camana. Per què? Doncs perquè és el nostre mega crack aquí a Flash FM i ho és per segona setmana consecutiva, ja, fixa't. Vinga, va, que últimes dues hores que passem junts tu i jo en aquesta tarda de diumenge, tarda de ritme, tarda flash, clar que sí, sigui el que sigui que esteu fent, aquí estem nosaltres per vosaltres.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estem amb cançons tan bones com aquestes, BL i Westcol, és la plena, el W Sound 05.

per Colòmbia amb dos tios. Primer el Manuel Turizo i després el Capo. Primer de tot, aquesta d'aquí, la batxeteta del Manuel. Es diu Por un pendejo no sé llorar. L'escoltes a on? A la camana. Otra mano.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Aquest parell no els han escrit un missatge ni per passar l'estona, eh? Per tant, es queixen el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz, que no els fan ni punyetero cas la persona que ells volen. Bueno, escolta, ja s'ho faran. Ara, això sí, aquest de Lejitos Remix, un èxit total aquest estiu 2026. Te l'hem posat aquí a la Camana, camí de quarts de vuit, just abans de comptar amb el Mike Towers, el Young King i el seu Una Namàs. Això serà d'aquí uns minuts. Primer anem a convertir això en una festa major. Tinc una cançoneta que crec que et farà il·lusió, va. Suposo que la identifiques només al primer beat, al primer ritme. Aquí està. Sí, senyor. Sí, senyora. Don Omar, Lucenzo, al Danza Kuduro.

Aquesta és la veu preciosa, melòdica del Feid, el Fercho, un especialista en fer cançons d'aquestes molt bones, però per tallar-te les venes, eh? Aviam si ho aixequem, això, aquí, al Poder del Ritme. I mira, sí, amb el Nicky Jam i el J Balvin, ja preparats amb el seu hit, el X del 2018.

0: Aquesta és la veu de l'Elvis Crespo des de la platja de La Graciosa, que és on també van gravar aquest videoclip, allà en aquest illot al nord de Lanzarote. De fet, l'Elvis Crespo explicava l'altre dia que en el trajecte en vaixell fins a arribar a La Graciosa per gravar el videoclip, el tio es va marejar, va acabar vomitant i ho va passar bastant, bastant malament, Per sort, un cop allà li devien donar una Coca-Cola, el tio es va animar i van gravar un videoclip que va quedar collonut, la veritat. Vinga, va, de La Graciosa cap a Nova York amb el Bad Bunny.
1: Nueva York!

Segur que s'ho van passar pipa gravant-la. És la veu del Henry Méndez, col·laboració amb el productor català Estiu 22. Com li mola al Henry un bon tema animador on posar la seva veu. Aquesta es diu El Chiringo. L'escoltes a Flash FM. Vinga. Acabé de les 8 del vespre. Jo crec que és moment de tornar cap a la France amb l'Ugel i més concretament cap a Marseille. Flash. Amb aquesta, el Moving to the Sun.

0: Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Carai, tu, sembla que aquí a Flash FM hem decidit tornar als orígens durant una estona perquè el nostre nou número 1 del calibre 45, el tema més calent de Flash, és un tema d'electrònica, de Hausete, ben rotllero, així una mica cigalero, és el Talk to You dels holandesos Anotter. This is Flash FM. Ahir a la tarda es va coronar el capdamunt de la nostra llista del calibre 45. Vinga, va, que amb ell hem començat ja l'última hora que passarem junts. Aquesta tarda vespre de diumenge jo m'hi he posat a les 3 en punt i us duré fins a les 9 amb el millor ritme segell Flash FM. Clar que sí, vinga, va, som-hi.
1: Flash, Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ja preparada, la Batial al costat del Checho Corleone amb aquest xoque.

tirant només de hits aquesta última estoneta aquí a Flash FM. Teníem el Rau Alejandro amb el seu Todo de ti des de l'any 2021. Abans d'això havia sonat una mica d'Helena Rose i Manuel Turizo amb La Semana, també Bad Bunny amb Fate i el seu Perro Negro. Ara és moment, però, de passar-vos una novetat per aquí, per la Camana. Ens arriba des de Puerto Rico. Flipats. Es diu Ojos Brujos. És la nova cançó que han tret Clarent i Omar Kurtz. L'escoltes només aquí, només a Flash FM. Puja el volum, va. Hey, yeah, yeah.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

Si la base d'aquesta cançó us resulta familiar, és normal, eh? Hi ha moltes, moltíssimes cançons en els últims 20 anys del gènere urbà que han fet servir, que ens han plagiat aquesta base, per exemple, la cançó de Culo, del Pitbull. Això és cosa del Tiny, el productor d'aquest Baby Wow, amb les veus de la Karol G, la Judeline i el Russowski. Un dels temes més calents ara mateix al panorama urbà arreu del món, eh? Fixa't. Te l'hem posat aquí a Flash FM pràcticament per arribar a quarts de nou del vespre. Com esteu per aquí? Esteu bé? Sí? Doncs vinga, va, escolta, millor que estareu, perquè déu-n'hi-do... A continuació, una mica d'Afro House. Ens arriba des de Sud-àfrica, amb el DJ i productor Shimza. Aquest estiu ho està petant amb aquesta que es diu Fire Fire.

La cosa va de novetats aquesta estoneta aquí a Flash FM. Escoltes la nova versió del Rayos de Sol, mítica, del Henry Méndez amb José de Rico. Aquesta nova versió, ojo, l'han fet amb el Juan Magán, el Luc Ra, el de la Morocha, i a Chino i Nacho, mítica dupla també de reggaeton. Per tant, escolta, han comptat aquí amb aquest match ambrat d'artistes, cançó collonuda, tu. Els hi ha quedat realment bé. Va, d'una novetat, anem a una altra també que ha sortit fa unes setmanetes i que et posem per aquí. Perquè té segell Flash FM. És la nova de l'Ozuna, al costat de l'Omar Kurz. Aquesta també cada vegada es nota que us agrada més. Ja està entrant dins del vostre sistema. Es diu Zizi. Yeah.

0: ella és mi Daisy, ella és mi mundo, ella és mi baby. El Rusowski, ara molta gent es puja al seu carro perquè apareix el Baby Wow amb la Karol G i amb la Jude Line, que és un tema que doncs, està tot arreu avui en dia. Però molts ja el coneixíem aquí des de l'any passat i des d'abans, inclús, eh? Aquesta, 2025, Malibu, des del seu àlbum Daisy. Boníssim. Va, jo la faig servir per anar plegant, vale, família? This is Flash FM. Jo toco el 2, s'acaba fins aquí aquesta marató que us he fet de música des de les 3 de la tarda, que m'hi he posat 6 huracas, posant-vos lo bo i millor del poder del ritme. Per tant, ara us deixaré a les 9 en punt si posa el Sergi Domena amb el warm-up. Sessionaca.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, però jo ja et dic que vaig marxant, eh? Per tant, escolta, que ningú desconnecti. Tenim el warm-up d'aquí uns minuts ja preparat. Sessionaca per vosaltres. Jo marxo amb la Tini i l'Ulises Bueno, amb aquesta cançó que parla de dos amants i que diu així.
2: Esto dice así.

Flash FM. Són les 9. Ja està tot a punt pel warm-up, així que és el moment de deixar tot el que estiguis fent i deixar-te emportar per la sessió que ve a continuació. Comença la festa amb el mestre Sergi Domènech. Comença el warm-up. Come on, baby, when the music play, wanna see you dance.

I'm right.

0: engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warma! Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
1: Flash!
0: La nit comença amb el Warma, mesclat per Sergi Domena.
1: Flash FM.
0: Flash FM.

0: La No de Real 54 Ultra E, que s'han juntat aquest estiu per portar-nos el Talk to You aquí a Flash FM. This is Flash FM. Nosaltres hem obert una nova hora, eh? Són les 11 d'aquest diumenge, ja a punt de començar una nova setmana aquí a la que mana amb el poder del ritme, eh? Per cert, parlant del poder del ritme, ara mateix el té el Talk to You, que és el número 1 d'aquesta setmana aquí a Flash FM. Així ens ho va fer saber l'Edgar Manchado ahir al calibre 45. Veurem quines sorpreses tenim aquesta setmana, eh?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina aquí presente, ens esperen unes quantes horetes plenes de ritme amb bona música com aquesta de la Isa i l'RVCV, que els tenim per aquí amb el seu muchacha.

Si és que la Shakira no falla una, eh? Ja ens ho va fer amb el seu Waka Waka, el Lala, i aquest any ens ha portat la cançó del Mundial d'aquest 2026, el Dai Dai. Nosaltres seguim aquí amb el poder del ritme, ara d'aquí no res, amb les K-pop Demon Hunters i amb el Night Towers, que semblen pols oposats, però escolta, és que aquí a la Kemana posem de tot. Això és una festa, i per demostrar-ho ja estan aquí els Figaflowers. Ens porten, sens dubte, la cançó de l'estiu de l'any passat. És ara fresca, en aquest cas, el remix.

sempre, portar la cançó de l'estiu i des de França, a Flash FM, ens ha arribat. És, efectivament... El moment to the sun, clar que sí. I nosaltres aquí encantadíssims de tenir-lo. Per cert, també sona molt per aquí el Jamaica Bam Bam, amb aquest ritme que ens fa ballar siguem on siguem. Però és que, escolta, ara toca parlar de la felicitat perquè en res comencem una nova setmana i això vol dir que hem d'estar mentalitzats i preparadíssims per valorar les coses que ens fan feliços. Per això tenim per aquí els del Maresme, els tallets que venen a parlar-nos el que per ells és la felicitat. Diuen que era això...

0: Me tienes sin aire, ens igual, Lucho RK compta que haurem de trucar alguna ambulància al final. This is Flash FM. Normal, normal que estigui sense aire, i és que s'ha coronat com el megacrack d'aquesta setmana a Flash FM. Estimadíssim Lucho RK, nosaltres encantats de tenir-te aquí en la seva nova etapa musical, on està fent música en solitari i ens porta doncs temes com aquest, El Aire. Nosaltres hem obert una nova hora, eh? Són les 11.
1: En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina al mando, ara amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurz i el seu The Legitor Remix.

Ens diuen que han intentat meditar, sortir de festa, fer el que sigui per oblidar-se de la persona que estimen, però que és impossible i que han hagut de recórrer a la droga per fer-ho. Aquí a Flash FM, que consti, que no defensem aquestes postures ni aquestes solucions. Crec que és millor anar a un psicòleg, però bueno, que el Mora i el Cetangana facin el que considerin. Nosaltres seguirem ballant, una estoneta més, clar que sí. D'aquí molt poquet tindrem per aquí el Henry Méndez amb un clàssic del 2013, però abans... Mira, podíem fer-ho. El Mora i el Cetangana poden venir-se amb nosaltres cap a la Graciosa. Flash FM. I és que tenim per aquí el Quevedo i l'Elvis Crespo, que allà diuen que la vida és massa brossa i que ens esperen allà. Doncs escolta, que vagin tots junts, a veure si curen els seus mals de cor.

i no te quites que tu vas sin, tot i que encara per més que escolto aquesta cançó, que ens encanta tenir-la a Flash FM, sóc incapaç de desxifrar què vol dir anem sense què. Sigui com sigui, mentre ens ho plantegem, ho descobrim, busquem una solució, una resposta, seguim, que aquí el poder del ritme no frena ni un minut, això és una festa, en res amb el Bad Bunny i el seu debí tirar més fotos, però abans... Se'ns ha colat el JC Reyes, amb un dels dos temes que també tots coneixem, aquí a la que mana, és el seu Loquita.

Aquí tenim la rutina de la Elena Rose i el Manuel Turizo, que diuen que es fan petonets de dilluns a diumenge, s'estimen moltíssim i després se'n van a la platja, tot i que penso que ara mateix ja no fa la temperatura. El que sí que està clar és que, escolta, hauríem d'agafar exemple d'ells, fer el mateix, estar amb les persones que estimem, que la vida són dos dies, així que agafem paper i boli i apuntem idees per la setmana vinent, que en res és dilluns, a veure si volem imitar els comportaments de la Elena Rose i el Manuel Turizo. Nosaltres, però, seguim ballant, aquí a Flash FM. Deixem aquests dos i ens anem amb el Belé, que vingui a explicar-nos el que per ell no tiene sentido. A veure què ens explica aquí a la que mana.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 12.

0: l'Another i el 54 Ultra, que s'han juntat aquest estiu per portar-nos, sens dubte, una de les candidates a cançó de l'estiu del 2026. A Flash FM ha sonat molt i molt i ho continua fent. És el Talk to You. This is Flash FM. I seguirà sonant, perquè aquesta setmana s'ha coronat com a número 1 de la llista a Flash FM. Així ho vam saber el dissabte al Calibre 45. I nosaltres, escolta, a part de ser una cançó que és el número 1, també hem obert una nova hora, eh?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: És dilluns ja, oficialment són les 12. Comencem una nova setmana. En res amb el Bad Bunny, però abans anem amb una de les cançons de l'estiu, però de l'any passat. És el Ryan Castro Capo i Gangsta amb la Villa a Flash FM.

Amb aquest ambient de festival, aquestes ganes de ballar, s'ajunten el Farruko amb la Gracie i l'Estivia Oki i ens porten la cançó que va sorprendre'ns fa molt poquet, és el Yapaque. Aquí a Flash FM, sens dubte, teníem claríssim que després del Pepas, el Farruko ho voldria tornar a fer. És això, 5 anys després, ha volgut tornar a presentar-nos una cançó d'aquelles que ho peten per tot arreu i aquí al Flash FM no ha passat indiferent. Així que encantadíssims de tenir-lo per aquí de tornada, però nosaltres ens hem d'anar cap a Canàries, perquè tenim per aquí el Quevedo, que a l'abril també ens va fer un regal, ens va portar el seu darrer disc, el Bye Bye.

Baby, wow, te pienso demasiado y me gustas demasiado, eh? Tot el que acaba en au, ho resumeix la Carol G, la nostra estimadíssima bitxota, amb l'ajuda de la Eni, el Rusowski en aquest tema, el Baby Wow, efectivament. Doncs escolta, wow, ens hem quedat nosaltres al saber que aquesta cançó ha arribat a ser el topo mundial, o sigui que alguna cosa estaran fent bé aquest trio, al igual que moltes de les col·laboracions, que ens porta la Carol G en el seu darrer disc, el No m'arrepiento de sentir tanto, d'allò menys esperades, però escolta, no sé, serà que els hi va molt bé en aquesta nova etapa musical? Nosaltres aquí a la que man encantadíssims, de tenir-la per aquí gaudint com sempre del poder del ritme, ara de la mà del Sixit i el Lizkit. Volen que s'aturi el temps i tant de bo nosaltres també.

0: sin aire, ens diu constantment el Lucho RK en aquest tema. Escolta, no sé si ens hauríem de preocupar i trucar alguna ambulància al final. This is Flash FM. És normal que li falti l'aire i és que estem de celebració aquí a Flash FM perquè tenim nou megacrack d'aquesta setmana i el premi se l'emporta el Lucho RK, així que és normal que li falti l'aire perquè deu estar molt emocionat. Escolta, hem obert una nova hora, aprofitant també que el Lucho RK ens obre una nova etapa musical fent cançons en solitari i on ens porta doncs, temes com aquest aquí a la que mana.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Doncs Anna Mireia Molina, que sóc jo, i una nova hora. Ens anem cap a Canàries amb el Quevedo i les Nueva Línia i un dels temes del Baifo.

Tenim per aquí el Kid Voodoo, amb una de les seves cançons que s'ha convertit en una de les més mítiques. És el seu Memareo, aquí a Flash FM. Ens encanta recordar-la, clar que sí. I crec que ha arribat un punt de la nit en el que podem permetre'ns el luxe d'anar-nos de viatge. I és que tenim des de fa uns quants mesos el Quevedo amb l'Elvis Crespo dient-nos que hem d'anar a la Graciosa, que ens esperen a la Graciosa perquè allà la vida és més sabrosa. Una de les cançons d'aquest estiu del 2026, però porta sonant molt i molt a Flash FM des de que va sortir l'àlbum, des de l'abril al Baifo. Així que, escolta, anem-nos amb aquests dos perillosos a veure si és veritat que no es volen moure d'allà perquè la vida és més sabrosa, no ho sé. Ara veurem.

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Flash FM. Massa bons perquè facis zapping.

Dimes Roa, eh? Tenim per aquí, efectivament, el Roa amb l'Anuel doble A, fent aquell reggaeton que feia molt de temps que feia falta, eh? Aquí a Flex FM, el poder del ritme de la mà d'aquests dos perillosos. Amb aquesta col·laboració ens porten un dels seus darrers temes, és el Vamos a Ver, parlen en propietat, Vamos a Bel, sense S i sense R, Vamos a Bel. I nosaltres, Vamos a Bel, també un altre duo, eh? Per aquí a la que mana. Tenim el Bad Bunny i el Rauw Alejandro que venen a plantejar-se una cosa. I jo la deixo a l'aire. Què passaria?

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM. Yo.

Tienes otro gato, no m'has escrito ni pa passar el rato, és el que ens diuen el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que suposadament entra cometes a la banda que tenen el cor trencat. No sé jo, si és veritat això, no m'ho els acabo jo de creure, perquè aquests dos perillosos fan una mica de por amb la seva ruptura. Sigui com sigui, escolta, els deixem de lejitos, que se'n vagin a solucionar els seus mals d'amor. Però sí que és veritat que el que està lluny i ens agradaria tenir aquí són la confirmació de les dates per Espanya de l'Omar Kurz. Seguim pendents, ja que ens ho digui, us ho farem saber per les nostres xarxes socials i per flashfm.cat, però, escolta, crec que ha arribat el moment de fer un viatge i anar-nos cap a França. Efectivament, tenim per aquí el Move de J.O. Després del seu Pile, ens arriba aquí a la que mana el seu Maladie.